prendre el meu sol. Sé fer mal, soc de vidre. Soc guspira, estel i carícia. Faig del drama tres muntanyes. Faig allò que tots esperen. Faig i roures branques tendres. Soc el terra amb l'herba seca.

0: Running and running, running and running.
1: Pas del temps és sols perversió, tu saps de mi massa, jo no sé qui sóc o què som. Jo vaig escapar d'un zoo i què puta és la guerra i quina pau el bosc. Estava jo dormint al meu cau, era 2003.

llàgrimes, tot això és Raval. Ja estava netret, tan ciscar, tan qui sap, tan discret. Falta algo i no sé què és. Toquen a la porta i alegria. Era pollet, com venia. Com elefant en catxar.

Zero any de parois de pandèmia, la que vam viurar no té ni nom. Que previsors que vam ser guardant llenya i que inexplicable tindre tanta sort. Va ser estranya, fecunda, bohèmia, poca pirotècnia i molta diversió. Si he de posar nota a este període d'incerteses i angúnia, jo li doni un punt d'inflexió. De tobogans i d'ironies, de llepolies, si fores jo també ho faries, menys tonteries, ovacions i trofeus, la gent en peu al Coliseum donant-se la pau i en harmonia.

107 Sessions, la nit dance a Rap 107 FM. Això és Activa't 107 Sessions, la nit dance a Rap 107 FM. 107 Sessions, la nit dance a Rap 107 FM. Això és Activa't 107 Sessions, la nit dance a Rap 107 FM. Això és Activa't 107 Sessions, la nit dance a Rap 107 FM.